deja de fer el moment, ja de pa fer la dalt, tot aquesta manera, saps que no té màquina, vaja. Però ara, ja ho dic, ja era dalt, però no, perquè ara era dalt, tenia que anar, però no ho dic.

0: Exèrcit Suïcrit, amb tants de l'estat que va entrar totes coses a escoltar, marquen i a seu, però a tot un antigo, i s'ha d'enduar mecànica amb fet tornar, tot el cari que m'ha escoltat un rei a xoc, i s'ha de ser segut, i si et farà un atrac, s'ha de cari a l'idea, ha de ser un pies, on no portar la milla, o si s'ha d'anar per casa de fer, s'ha de ser un pies,
1: s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un pies, s'ha de ser un p

0: Sorry, was that east on the east?
1: Parlai parlem un cos no per tant som un nostre pari per estudiar en la que era curi sac sergi un procedent un cos no per en haver passat a entrar un estrobalançat per anar sense de pipos a ser mai espantant.